sense pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submar inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Mira, a fer lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic. 3, 4, 3, 4.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal operari enllumenat públic. Monitoratge de lleure per a menjador escolar. Fisioterapeuta. Comercial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Com ho tenim? Encara hi ha aigua?
2: Quatre gotes, un ruixadet cap a la banda del Ripollès, nord d'Osona, per Sant Pau de Segúries, per exemple, aquesta nit ha caigut 3,4 litres, a dalt al Santuari de Cabrera amb 1,8, o al cantó de Ciuret, per exemple, amb 4 dècimes, també hi havia amb 4 dècimes, la resta res o inapreciable. El cel ennuvolat, i ens podria encara caure 4 gotes d'aquest tipus de núvol, no deixa massa aigua. Però podria al llarg d'avui doncs, deixar aquestes quatre gotetes. El que fa temperatures, doncs, fresquets, les mínimes, el que és en muntanya, ja és el Santuari de Cabrera, la mínima ha estat de 10,1, a Bellmunt amb 10,8, a Bujons, Sant Sadurní dels Seus Morts, a 11,1, a Ciuret, 11,2, o, per exemple, a Collsospina, amb 11,3. També el que és a Viladrau, amb 11,4, serien les més fresquetes. A Vic, la mínima ha estat de 15, pot baixar encara un pèl, i les més altes les trobaríem, doncs, per exemple, a Sant Quirze de Besora amb 16,4, a Manlleu amb 16,2, 16,1 també el que és a Gurb a les escoles, o a Roda de Terta amb 16,1 també a Torelló. Aquestes serien les més altes. Avui no hi ha la inversió tèrmica.
1: Tenim tot el cap de setmana per davant.
2: I cap de setmana tranquil. Les temperatures seran doncs, força suaus, el que és bé fins diumenge. Ahir, de fet, les màximes van estar entre els 24 i els 25 graus, el més alt del 25,6 a Sant Vicenç de Torelló, Torelló 24,2, Vic 24,5, i avui es quedaríem, pot pujar un grau, no podem arribar als 26, el que és avui. Aquestes possibles gotes al dematí, a partir del migdia s'han d'obrir clarianes, s'han de trencar aquestes nuvolades, hem de tenir més estones de sol, i en principi no hi hauria d'haver precipitacions el que és tard de vespre. Demà dissabte, doncs, més o menys igual, amb restes de nuvolades, però al principi amb un banc de boira, però al principi temperatures doncs, amb tendència a pujar. Demà dissabte ja podria pujar cap als 27-28 i un grau més el que és el diumenge. Les mínimes es mantindrien fresquetes, entre els 12-13 graus a l'alçada de la plana. Seria dilluns, dimarts, dimecres, sobretot dilluns, que es torna una mica l'estiu i podríem pujar a 32-33 graus el que és el dilluns. Dilluns i març dimecres, entre els 30 i 33 graus els podríem tenir. Però el que és el cap de setmana, doncs es mantindran entre els 26 i els 29 graus.
1: Doncs ens quedem això, no? Mercat de música viva, tranquil.
2: Sí, tranquil. Màxima ara al dematí, doncs, que hi hagi aquestes quatre gotes que deia.
1: Manel Dot, gràcies un dia més. Que tinguis bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, bon dia.

0: fort. Només t'ho volia dir.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal operari enllumenat públic, monitoratge de lleure per a menjador escolar, fisioterapeuta, comercial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've hit a wall.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament de Vic.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Strip, la revista de les bones notícies.
4: Canta'm-hi aquesta tornada, que sonarà tantes vegades. Torna'm la teva abraçada.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no ho vol, després què? Després tot això que...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les zones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors amb Joan Turró.
2: El magazín de tots colors, avui ens acompanya el Jordi Alsina, és president de l'Associació de Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta. Hola, Jordi.
3: Bon dia.
2: Bueno, estem aquí perquè, a part de que ja s'ha acabat des de principi de mes, no? Vau celebrar la 40a edició, que són molts anys. Ets ara el president de l'associació. Podem fer una pinzellada d'història perquè no hi eres pas, no? Al principi.
3: No, jo, amb aquest torneig va començar fa 40 anys, el 1985, amb un grup d'amics d'estiuejants de Sant Julià de Vilatorta que tenien ganes de jugar bàsquet a l'estiu. I van anar a buscar gent de Vic, de Manlleu, per fer uns partits, i això es va convertir l'any següent en un torneig, que hi havia pocs participants, i mica en mica hi van haver més participants, i això es va anar fent gran, i ha arribat a ser el torneig que coneixem avui en dia.
2: Un torneig que ens interessa especialment perquè també té una part important social, no? Explica'ns una mica què hi trobem allà, no? Perquè des de partits de cadires de rodes, col·laboració amb entitats del món social...
3: Sí, aviam, el torneig el podem dividir en tres vessants. Hi ha la vessant popular, que és els partits, el torneig pròpiament dit, tots els jugadors que venen a jugar, que aquest any hi havien, per fer quatre números ràpids, hi havien més de 100 equips, es van jugar més de 250 partits, hi havien uns 1.500 jugadors de bàsquet. Això és la part popular, la base del torneig. Després tenim una vessant elite, que són els partits de pretemporada de l'ACB, que en aquest cas es van jugar quatre partits ACB. Va venir a jugar el Manresa, el Joventut, el Lleida i el Ratio Farm Ulm, que és un partit de la primera lliga de bàsquet d'Alemanya. Per primer cop van portar un equip de fora de l'ACB. A part, es va jugar, que això sent el torneig aquí a Vic és important, el trofeu Didac Herrero. En Didac Herrero va ser una persona fonamental perquè el torneig creixés en el seu moment. Fem un trofeu que aquest any van jugar el Club Bàsquet Vic, de tercera FEB, amb el Club Bàsquet Navàs, també de tercera FEB, que va guanyar el Bàsquet Vic. A més d'això, tenim el concurs de triples i concurs d'esmenjades, i tot això fa la part d'èlit. I després tenim una vessant, que cada cop, una vessant social, com has comentat, que cada cop té més pes dins del torneig. Aquest any, per exemple, hem tingut la recapta d'aliments, que és, en diem, fes la teva cistella, que hem recaptat una tona de menjar. Que això el donem, es fa la donació a Càritas, i llavors Càritas el reparteix, se'n queda una part Càritas, n'ha donat una part al Tupí, en va donar una part a les monges de clausura de les sagramentàries, vull dir, llavors Càritas ho gestiona com millor es pot gestionar. Una altra de les coses socials que fem és tenir l'autobús per poder donar sang, que en aquest cas el vam tenir el divendres, i hi van haver 26 donacions de sang, 26 persones van donar sang, que això beneficiarà un total de 78 pacients. Seguint amb coses socials, el que comentaves del bàsquet amb cadira de rodes, fa molt temps que hi ha una relació que col·laborem amb la Federació de Bàsquet d'Esport Adaptat de Catalunya. Ja fa uns quants anys que hem celebrat la Supercopa de Catalunya de bàsquet amb cadira de rodes. Aquest any, per temes de calendari, no va poder ser, però hi vam tenir una exhibició de cadires de rodes, i fins i tot els assistents van poder provar les cadires. Vull dir que és molt inclusiu. I hi ha dos punts més del tema social, que és que som, des de fa bastants anys, socis de Sant Tomàs, i a part de ser socis, des de fa 2 o 3 anys, són proveïdors amb la cuina de Sant Tomàs del càtering del torneig. O sigui, els hi comprem amb ells el menjar per donar als jugadors que venen al càtering. I a més també tenim com a proveïdor una empresa que es diu Cuina Justa, que no sé si us sona, és de Sant Boi de Llobregat, i forma part de la fundació Que Sia Just, que això incorpora al món laboral persones amb un percentatge de discapacitat. Aquesta és la vessant social, que és bastant important, i llavors, adornant la vessant popular, la vessant èlit i la vessant social, tenim diferents activitats per fer que el torneig sigui apte per tots els públics.
2: Quan comença tot plegat, no?, que dongueu aquesta empenta, aquesta força al món social? És des d'un inici, ja?
3: No des d'un inici, però de manera natural el torneig s'ha anat modernitzant al llarg d'aquests anys. I som conscients que som un referent. De la mateixa manera que anys enrere es podia jugar en pistes de ciment que segurament no estaven en les millors condicions i als jugadors no els hi feia res, i ara juguem només en pistes que estiguin en molt bones condicions perquè és important la seguretat dels jugadors i evitar al màxim les lesions, doncs d'aquesta manera el món ha evolucionat a ser més conscients dels temes socials. I de la mateixa manera, d'una manera natural, el torneig també ha evolucionat cap aquí. Vam començar amb el tema de fer la teva cistella. Això fa molts anys que ho fem i té molt èxit. Hem recaptat moltes tones d'aliments al llarg d'aquests anys. I hem incorporat mica en mica la donació de sang, ser socis de Sant Tomàs, proveïdors de més caire social. Ha estat de manera natural, no des del principi, però de manera molt...
2: I quan dius això, fes la teva cistella, què significa?
3: Això significa que les persones, el públic que vingui a veure els partits d'ACB, nosaltres els animem a que portin aliments, que tota aquesta recaptació és el que fa la cistella d'aliments. I a més, el menjar que sobra del torneig, perquè són 3 dies... I a vegades en sobre menjar, en sobre beguda, tot això es dona també a Càritas.
2: Això és del 3 al 6 de setembre, però tot el que expliques és una moguda que, no sé, quan acabeu ja deveu començar l'any següent, no? O com funciona?
3: Sí, no, o sigui, ara, aquest mes, el mes de setembre, tancarem el 40è aniversari, tancarem el 40è torneig, i ja comencem a pensar en la 41è edició. Sí, és una parada. Al llarg de l'any, sí, som uns 60 organitzadors, més o menys, que anem fent trobades durant l'any, perquè això no es podria fer si no tinguéssim molta gent a darrere. I des del moment que acaba el torneig, valorem tot el que ha anat bé, tot el que no ha anat tan bé, i ja comencem a plantejar com millorar-ho i com anar renovant-nos i modernitzant-nos per seguir ser un torneig de referència a nivell europeu.
2: Perquè quan parles d'aquesta seixantena de persones, sou tots de Sant Julià, hi ha gent d'arreu...
3: Estem repartits per tot Catalunya. Sí. Sí. Hi ha gent que ve de Valls, hi ha gent que ve de Barcelona, molta gent de Sant Julià, molta gent d'Osona, però repartits per tot arreu. Fins i tot tenim una parella d'organitzadors que viuen al País Basc. O sigui, gent de tot arreu.
2: Bé, això comença, dius, l'any 80...
3: El 1985.
2: 85. I per què comença? És tot culpa de Miquel Sans o no?
3: És tot culpa de Miquel Sans, sens dubte. Comença perquè en Miquel Sans i una colla d'amics s'avorrien els estius a Sant Julià de Vilatorta i a ells els agradava molt el bàsquet i van començar a buscar contrincants per poder jugar a bàsquet, per poder practicar l'esport que els apassionava i que els segueix apassionant. I mica en mica aquest jugar amb un equip de fora, amb 4 amics de fora, va passar a ser un torneig petit i ha anat evolucionant fins avui en dia. I la figura d'en Miquel Sans és bàsica per explicar tot aquest creixement. Hi ha moltes persones que fan el torneig i al capdavant en Miquel Sans que ha fet que arribi on t'ha arribat i que per molts anys segueix estant al nostre costat i que per molts anys sigui així.
2: Tu, Jordi, ets el president, no?, de l'Associació de Bàsquet de Sant Julià. Feu més coses? Teniu també equips de competició o només us dediqueu exclusivament al torneig?
3: Només ens dediquem al torneig. Has de tenir en compte que som persones que tenim les nostres feines a part. En Miquel Sans, per exemple, és metge, jo sóc enginyer. Totes les persones tenen, tots els organitzadors tenen les seves feines. Hi ha professors, hi ha advocats, hi ha de tot. I això és el nostre hobby.
2: Sí, és tot dediquem... voluntariat, això, eh?
3: Això és tot voluntariat. I el que ens mou és la il·lusió de formar part d'un esdeveniment tan important i que quan s'acaba el torneig ens porta molta feina, ens porta molts mal de caps, com us podeu imaginar, però és molt gratificant quan acaba el torneig, mires 3 dies enrere i dius, ostres, és que tota la gent que ha passat per aquí, que s'ho ha passat bé, tot el que hem aportat al poble, a la comarca, això no es paga. I estem molt contents.
2: Perquè quantes pistes necessiteu per fer tot aquest moviment?
3: Aquest any es va jugar amb 16 pistes repartides en 12 poblacions d'Osona, de Ripollès i de la Selva. O sigui, vam estar presents en 3 comarques. I es van jugar uns 250 partits.
2: Déu-n'hi-do. I el pressupost que moveu?
3: El pressupost està al voltant d'entre 75.000 euros, entre 75.000 euros i 100.000 euros.
2: I com ho feu, això, amb entrades, patrocinadors, una mica de tot? Sortejos, deveu fer mil històries, no?
3: Això hem d'agrair molt. Els meus agraïments, els agraïments de l'Associació de Bàsquet de Sant Julià, per començar van a tots els organitzadors, que ja n'hem parlat, a tots els voluntaris, perquè a part dels organitzadors, la setmana abans del torneig, per muntar-ho tot, els 3 dies del torneig i la setmana després, necessitem voluntaris que ens donguin un cop de mà.
2: Quants voluntaris moveu aquests dies?
3: Uns 40 voluntaris. Més, sí, en total som unes 100 persones, més o menys, organitzant tot això. Després, tot això no seria possible sense el suport de moltes entitats, encapçalant aquestes entitats i a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, des de l'inici ens dona un suport incondicional, amb mà d'obra, amb subvencions. Tenim sort que tenim l'Ajuntament al costat. Llavors hi ha tots la resta d'ajuntaments que ens cedeixen a les pistes de joc. Hi ha l'Associació d'Àrbitres que ens ajuden també perquè tots els partits tinguin àrbitres professionals. I llavors, a més, a part d'altres entitats, la Federació Catalana de Bàsquet, i després tenim els patrocinadors. Tots els patrocinadors, els proveïdors, que sense ells no seria possible muntar tot això.
2: I d'un any per l'altre, que us podeu replantejar que pugui anar millor, no? Més equips, deveu tenir un límit, dic jo, no sé.
3: A partir de la pandèmia, o sigui, abans de la pandèmia, vam arribar a ser 200 equips en algun torneig. Llavors vam haver de parar 2 anys per la pandèmia i això és fer un parell de passes enrere perquè la gent es busca alternatives. Si no hi ha una opció, se'n busca una altra. I vam tornar a començar el 2022. Des del 2022 hem anat pujant la quantitat d'equips que s'han inscrit cada any. Sí que té un límit, perquè evidentment el territori no pot assumir els allotjaments que necessitem, el tema dels àpats, però podem arribar a 150-200 equips tranquil·lament.
2: I l'objectiu ja que esteu preparant per aquest any, a part dels més equips, sempre hi ha algú que porta idees estrafolàries, si vols dir-ne.
3: Sempre hi ha idees noves. El bo...
2: amb tanta gent, no?
3: Clar, 160 organitzadors en les reunions. Evidentment, no som tots a totes les trobades que fem, però sempre hi ha gent que porta noves idees. A part, hi ha els organitzadors de sempre, la colla d'en Miquel Sans i companyia, que són els que van fundar el torneig, que encara són aquí. I això ens aporta l'experiència de tots aquests anys, el saber fer de tots aquests anys. Hi ha organitzadors que hem pujat el carro mig camí, jo fa 20 anys que estic a l'organització, que tenim moltes ganes de tirar-ho endavant. I hi ha organitzadors que s'han incorporat fa 2 o 3 anys, gent molt jove, i amb molta empenta i amb moltes idees noves. O sigui que tant els més antics com els més nous, tots hi aporten la seva visió, el seu punt de vista i les seves idees.
2: I quan decidiu ja? Quan tanqueu ja? Diem, l'edició 41 farem això de nou. Quant temps teniu per anar-hi rumiant i pensant i finalment decidir?
3: Les coses principals les decidim a la primavera. Fem moltes coses, hi ha moltes coses que fem considerem que fem ben fetes i això ho respectem molt, intentem millorar-les, però ho respectem molt. Les coses noves, aquest any, per exemple, hi han hagut moltes sorpreses, el fet de ser el 40è aniversari, poder fins un mes abans anàvem tancant novetats. Vull dir que és un, hi ha molt moviment, està molt viu el torneig al llarg de l'any i fins que arriba l'edició.
2: M'avanço segurament a alguna d'aquestes reunions, no?, que tots parlareu, però tu com a president, i què en destacaries més o què et sents més satisfet d'aquesta 40è edició?
3: De tot el que hem aconseguit, hem normalitzat, això al llarg dels anys, hem normalitzat un torneig, un esdeveniment que no és normal. O sigui, tenir que Sant Julià de Vilatorta sigui la Villa Olímpica del bàsquet durant 3 dies al setembre, això no és normal. Només això ja és un fet destacable. Tenir 4 equips ACB jugant 4 partits d'aquest nivell al pavelló de Sant Julià de Vilatorta, això tampoc és normal. Però del que estic més orgullós potser aquest any és que hem intentat implicar una mica més les entitats del poble. Per exemple, hem tingut les Caramelles, que han cantat a la mitja part d'un partit ACB. Hem tingut de convidats les diferents entitats del poble. El que em vaig proposar quan vaig entrar aquest any a principis de gener era que la gent de Sant Joan de Vilatorta se'l sentís una mica més seu, el torneig. Crec que estem iniciant un camí perquè se'l sentin més seu i perquè acabi sent la segona festa major de Sant Joan de Vilatorta. I sobretot, hi destacaria l'agraïment, que ja ho he dit abans, l'agraïment a la primera reunió d'organitzadors, doncs l'agraïment a tots els organitzadors perquè cada un amb la seva parcel·la s'hi ha deixat la pell.
2: Això és evident que està engrescant a moltíssima gent, no? No tan sols a Sant Julià, sinó a tota la comarca, s'ho sent i ho viu. I escoltar aquestes coses doncs sempre és d'agrair. Però si algú ara diu, home, això m'agrada moltíssim, hi ha opció de apuntar-te en aquest grup, com poden contactar amb vosaltres, tant per estar al llarg de l'any o en aquests dies concrets, aneu acceptant, us fan falta voluntaris o aneu sobrats?
3: Sens dubte, tothom hi és benvingut. Tenim les portes obertes a tothom que l'apassioni el bàsquet o simplement que l'apassioni organitzar coses, formar part d'una família que hem anat creant al llarg de tots aquests anys. Les portes estan obertes per tothom. Si algú vol contactar amb nosaltres, a través de la pàgina web ho pot fer, hi ha un correu, que no dubti, perquè treballem molt, però ens ho passem molt bé, que és la base perquè surtin bé les coses, i és molt gratificant. Si algú vol començar sent voluntari els 3 dies del torneig, i la setmana abans i la setmana després, pot mirar aviam què tal, i els passos naturals són: faig de voluntari, m'agrada, no m'agrada, si m'agrada vull fer un pas més, doncs anem aviam si entro a l'organització i així m'implico més.
2: Fantàstic, doncs agraïts de que ens hagis vingut avui a explicar-ho, no? De que obriu també aquestes portes perquè pugui apuntar-s'hi molta més gent i perquè no tan sols aquest torneig sigui de Sant Julià, no? Sinó que sigui de tota la comarca, que és el que en aquests moments crec que sent molta gent.
3: Que aquest és el nostre objectiu, que la gent se'l senti.

0: manera a fer-ho lento tu nada.
1: Apassiona't.
2: Ara som gegants.
3: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
4: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
3: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional contra el sensellarisme, que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència. Sònia Kerr.
3: Això implica mantenir el reforç dels jutjats penals de Barcelona tant de temps com calgui. Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
4: Des del Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
0: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
3: Està relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pellegrín.
0: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
3: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
0: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les Diades de la Mercè i Santa Tecla.
3: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
0: Els esports espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
5: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar la Lliga de les Nacions.
0: I també fem un cop d'ull al temps que ens espera tant avui com al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. En vista el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui, per cert, ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar-lo. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
7: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
0: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat després de reunir-se aquest matí amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutjats nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
4: I quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
8: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
9: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
8: Illa ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
3: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs no deixem el jutjat, ja que aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
11: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. Hi ha hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
10: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: I investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la, una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV, Àgata Les Heres.
12: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
0: Investigadores de Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
14: Estamos focalizados en esta necessitat clínica, que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
13: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: No deixem la salut, ja que s'està fent un front comú entre els ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, a Osona, per tal de reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien falta de professionals als consultoris dels municipis petits i també saturació al CAP de Torelló. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
15: A Sant Pere, la jubilació d'una metgessa ha fet que el municipi passi de tenir gairebé dos metges cada dia a disposar-ne només un o dos dies a la setmana. A Sant Vicenç, l'Ajuntament denuncia una situació similar que s'arrossega des de fa més d'un any. Els tres alcaldes demanen a Salut i a l'Institut Català de la Salut que reforcin les plantilles i recuperin els serveis. Jordi Fàbrega és l'alcalde de Sant Pere.
16: Ja podem entendre que hi ha aquesta problemàtica, que el metge no prioritza anar a fer de metge de capçalera, que vol anar a hospital i a buscar especialització. Això ho podem entendre tot, però un país no pot funcionar només amb excuses, sinó que ha de funcionar en base a solucions.
15: Els tres ajuntaments traslladaran ara les seves reivindicacions als responsables territorials de salut i les portaran al Parlament.
0: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva a secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha fet una visita a Vic.
3: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
0: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
17: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
18: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
17: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que crearà un fons per tal de salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
3: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
19: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
3: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
0: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual també ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que arriba només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació de l'aeròdrom. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
20: Comuns ha escenificat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat amb un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
21: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè, de que no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
20: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per l'aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. És el cas d'Olot, on el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que encara està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
22: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria, i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les preses i la vall en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat, i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
23: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a la demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
22: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat a alumnes de diferents escoles.
0: Ens situem ara a Cardedeu, al Vallès Oriental, allà veïnes i entitats han ocupat l'Ajuntament per reclamar una solució al desnonament de dues famílies. De moment hi han passat la nit i asseguren que no es mouran fins que l'Ajuntament els doni una resposta. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
24: Diverses veïnes i entitats de Cardedeu es concentraven ahir a la tarda davant les portes de l'Ajuntament reclamant una solució per la Sara, que a l'estiu va ser desnonada del pis que estava ocupant i que dimarts es quedava sense dret a la pensió que l'Ajuntament li estava pagant. Les veïnes han pogut pagar 3 nits més a la pensió amb una caixa de solidaritat. Clara París, del grup de suport a la família.
25: Sabem que hi ha altres famílies amb la mateixa situació i l'excusa que ens donen és que hi ha un protocol i unes normatives que fan que aquesta gent no pugui accedir als pisos socials que té l'Ajuntament. Sabem que aquestes normatives i aquest protocol tenen una lletra petita, que és que si estan en una situació d'extrema vulnerabilitat poden entrar en aquests pisos.
24: Des del consistori, l'alcalde assegura que no només serveis socials i l'Ajuntament han fet tot el que podien, sinó que han fet inclús més del que legalment podien dur a terme. També ha manifestat que mentre s'estigui ocupant la sala de plens no dialogarà amb ningú. Des del sindicat d'habitatge i el grup de suport a la Sara diuen que no marxaran sense una solució.
0: I l'actualitat del dia ens porta també fins a Sant Andreu de la Barca, que celebra 100 romeries a Montserrat amb una edició especial aquest cap de setmana. Una tradició centenària que plega activitats religioses, culturals i familiars a la muntanya. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
26: Una de les persones que millor conserva la memòria és Montserrat Parrot, de 93 anys, que va començar a participar-hi quan només tenia 7 anys. Recorda una època en què bona part del poble es traslladava durant 3 dies a Montserrat, fins al punt d'omplir vagons de trens sencers.
27: Que anava quasi tot el poble, bueno, a tot el poble no, però molta gent.
26: Montserrat Parrot assegura que com a mínim un cop l'any ha de pujar a Montserrat.
27: Cara, Montserrat, un cop a l'any haig de pujar-hi.
26: 100 anys després, la romeria ha canviat, però continua mantenint viu el vincle entre Sant Andreu de la Barca i Montserrat. I aquest any, la Montserrat Parrot, als seus 93 anys, també hi serà present en una edició centenària.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Ocell Corredisses aquest matí a Ceuta en el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
3: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
0: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de droga.
3: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i s'hi estaven pocs minuts.
0: És moment per la cultura. El nou casc taller es provarà a les Diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. El dia 24, la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Fa dos anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
4: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i sobretot la gravetat d'aquestes lesions.
2: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la Jornada Castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
0: I el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya reobre avui portes a Terrassa després de gairebé un any en obres. Ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb programació especial, que inclou visites guiades, espectacles familiars i altres activitats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
5: Després d'11 mesos tancat per obres, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya torna a obrir les seves portes. Pel que fa a les obres, el director del Manactec, Albert Ulleuda, ens ha explicat les novetats. Una d'elles la trobem a la teulada, on s'han incorporat xemeneies de ventilació. Però hem de dir, no són noves, formaven part del disseny original de Lluís Monconill. En l'actualitat, això sí, funcionen amb intel·ligència artificial.
6: Per optimitzar al màxim el que és l'eficiència energètica i, a més a més, una climatització sostenible, és a dir, amb aerotèrmia, un pas endavant amb el que és la sostenibilitat ecològica.
5: El museu també ha apostat per millorar l'accessibilitat a les instal·lacions. Durant el cap de setmana s'oferiran jornades de portes obertes totalment gratuïtes.
6: Una és de robòtica, després tindrem l'exposició de la Montesa, l'exposició de Vall d'Hebron d'ultrasons i, finalment, doncs, també una mostra de vehicles de la Miquel Tàpies, enginyer d'aquí de Terrassa, no?
5: El museu ultima els detalls per obrir les seves portes als visitants.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
8: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en Primera Divisió lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en Primera Divisió generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, està fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
7: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat. Torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's al Mundial per lesió. Per cert, demà el Barça juga contra el Sevilla i el tècnic alemany Hansi Flick no ha volgut confirmar qui serà el porter que substituirà, que serà titular perquè Joan Garcia està lesionat. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés. Avui, a les 8 del vespre, partit de la quarta jornada. A segona divisió, demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Tona Peralada i a les 6, Vilanova, Pobla de Mafuet. Són dos partits de la tercera federació. I diumenge, el municipal de Manlleu tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 de la tarda, partit de la Lliga Elit, Manlleu-Vic. Es retrobaran en un nou derbi usonenc, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
9: Diumenge, el municipal tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 i 5 minuts de la tarda, AF Manlleu i Unió Esportiva Vic es retrobaran en un nou derbi usonenc, una rivalitat amb molta història i que al llarg dels anys ha deixat tardes difícils d'oblidar. Una d'aquestes tardes va arribar a la temporada 87-88, quan Manlleu i Vic coincidien a tercera divisió. Feia fred, el municipal estava ple i el partit va acabar amb un 6-0 a favor dels manlleuencs. En Paquito, exjugador del primer equip durant 14 temporades, encara recorda com es va viure aquell partit.
10: En aquells moments tothom semblava que el partit se'ns posaria molt malament, però després els hi van fer 5 gols més, acabant el partit amb un 6-0. Ja us podeu imaginar com estava la gent al municipal. El municipal sempre ha estat un camp que ens ha apoyat molt. A aquella època omplíem el camp cada partit. Era ple de gom a gom.
9: I gairebé 40 anys després, el municipal tornarà a ser l'escenari d'un Manlleu-Vic, aquesta vegada amb 3 punts en joc i amb dos equips que afronten el primer partit de la temporada amb ganes de començar amb bon peu. Però en un derbi, més enllà de la classificació, també hi ha la història, la rivalitat i l'ambient. I diumenge, tot això tornarà a entrar en joc.
7: Per cert, diumenge a les 7 de la tarda a la xarxa Més es podrà viure el partit de tercera federació entre l'Atlètic Lleida i el Mollerussa. En waterpolo, el Club Natació Sabadell juga des d'avui la fase preliminar de la Champions i en ciclisme ha fitxat pel Movistar Mireia Benito.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
4: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero los está observando.
5: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
6: No em dóna la gana fer-me gran.
7: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
2: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
8: Vengo por lo de posar sin pantalones.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
10: Dale, Pepu,

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans, però

impactes ens clava, per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: Ara que estem sentats

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

favor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers. El meu like de cada dia.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal de cuina per a residència. Esteticista. Persona encarregada d'establiment comercial. Responsable de manteniment, conserge. Personal administratiu.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

de blat. L'amor diu sempre, la por diu mai.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: para se doar.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM. Wow.

Oui, amana. Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Ràdio Vic. Fes la teva. Relax, relax.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. Ja en portem 660 programes. Encetem la temporada 17. I aquesta temporada ens dedicarem a escoltar la història de l'Italo. Hi ha més novetats al programa que les anireu descobrint conforme vagi sortint per antena. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80 i la història de l'Italo Dance. Música dels 70s, 80s i 90s. I mai més com aquesta temporada. Perquè aquesta temporada sí que escoltarem a cada programa música dance dels 70, dels 80s i dels 90s. Pal Muzzolini Gazebo va néixer a Beirut en una família italiana vinculada a la diplomàcia. Va viure a diversos països i va passar una etapa important a Londres. Aquesta experiència internacional acabaria influint en el seu so.

Gadzeep havia tornat de Londres fascinat pel so de grups com Ultravox i Human League. Volia fer una música electrònica i New Wave, però amb una sensibilitat italiana. Masterpiece va néixer d'aquesta idea. I encara hi ha una curiositat espectacular. El nom Gazebo va sortir de la pròpia lletra de la versió estesa de Masterpiece. Paul Mazzoli no sabia que aquell nom artístic l'acompanyaria durant tota la seva carrera artística.

no, no utilitza una melodia de Chopin. El mateix Gazebo va explicar que el títol venia de la seva fascinació per la complicada relació entre Chopin i George Sand. El més curiós és que Gazebo no pensava que fos un èxit tan gran. Era una demo que considerava simplement una bona balada. Va ser Freddie Najjar de Baby Records qui va veure immediatament el potencial d'aquesta cançó.

Després de l'explosió de Glen Chopin, Lunatic tenia una missió complicada, demostrar que Gazebo podia oferir més d'un gran èxit. La cançó també va tenir una important repercussió internacional.

La cançó va tenir també una important repercussió internacional i va entrar al top 10 de diversos mercats europeus. Aquest tema pertany a la mateixa extraordinària etapa creativa del primer àlbum de Gazebo. És interessant escoltar-lo perquè ens mostra l'altra cara de Gazebo, menys explosiva que I Like Chopin, però igualment melòdica i sofisticada.

0: I acabarem la història de la música dance amb la cançó Telephone Mama del 1984.
1: Fandango.
2: This is Madame Bovary.
1: Oh.
2: Symbiosis with Voltaire.
1: When?
2: Telephone Mama.
0: Gazzè ens ha ensenyat com l'Italo Disco podia ser electrònica, romàntica, sofisticada i al mateix temps arribar a les llistes de mig món.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, 17a temporada, i comencem, com sempre, amb la Michael Brown i el So Many Men, So Little Time.

George Moroder va construir la base instrumental pràcticament amb sintetitzadors i seqüenciadors, quelcom revolucionari per una cançó disco del 77. La cantant, ja ho sabeu, és la Donna Summer. Aquesta cançó va néixer després de que Neil Rogers i Bernard Lawers, convidats per Grace Jones a la inauguració de la discoteca Studio 54, no els deixessin entrar.

Seguim al 1978, ara amb Patrick Hernández. Patrick Hernández portava diferents anys intentant triomfar al món de la música quan va enregistrar aquesta cançó. Born to be alive. Vaig néixer per ser viu. I sabeu què? La Madonna era una gogó d'aquest home. I ja sabeu com ha acabat la Madonna. Encara està en actiu.

I de la música de Patrick Hernández anem a escoltar a la Gloria Gaynor amb el seu gran èxit, que curiosament era enregistrat a la cara B d'un single.

I ara encetem una nova secció aquesta temporada número 17, que és la mescla compassada, perquè

avui en dia molts DJs, per no dir tots, fan mescles amb controladores i es fan coses molt maques i molt potents, però volem tornar a escoltar la mescla compassada. Escoltarem una mescla de DJ Robert Mixwell de Toto Africa amb una cançó de Steve Miller Band, Fly Like an Eagle.

la música de Human League, Don't You Want Me, una cançó del 81. Philip Aclip pensava inicialment que la cançó no era ho suficientment bona per ser publicada com a single. I ja veieu a on ha arribat. El primer single d'Aerosmith va ser Sweet Dreams, però avui escoltem There Must Be an Angel.

Els Eurismic varen comptar amb la col·laboració a l'harmònica de Steve Wonder. Està sintonitzant Hot Dance 80 amb el programa 660. Estem encetant la 17a temporada. I aquesta és la ciutat del funky. Ells són el Lipzing i això és Funky Town.

Recorda que si vols enviar una nota de veu a Hot Dance 80, ho has de fer al 623-77-5514. I del funky de Lipzing anem a escoltar una versió que va fer la Laura Branningham d'una cançó que va gravar inicialment Raff.

I la propera formació que escoltem i canviem de dècada i entrem als 90s és Black Box. La seva primera cançó, Right on Time, van agafar un tall samplejat de la Lolita Hallway. Per samplejar el seu Right on Time. I aquesta cançó que escoltarem avui la van samplejar, no, no, la van fer una versió d'una cançó dels Earth, Wind & Fire. Estem parlant de Fantasy. Fantasy.

la veu de la Martha Wash amb els Black Box. Està sintonitzant Hot Dance 80. Primer programa de la 17a temporada. Programa amb total 660. 623-7755-14 és el WhatsApp al que pots enviar notes de veu per fer peticions.

I Love Music. Una cançó de Rozzala. Està sintonitzant Hot Dance 80, el programa fet pels baby boomers i els que són més joves perquè prenguin cultura musical. I és que la música que es fa al segle XXI, mare de Déu...

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado Escobar.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Amb a prop del llit del pare malalt, que la premi i li clau una ungla al palmell mentre mira amb els ulls plens de por tristament, agafant-se una vida que fugi.

mercaders en la misèria, fregant-se les mans pel negoci intuït, rere el caos d'aquells que busquen aixopluc entre el fang podrit, inversos en sofriment. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vida floreix malgrat l'odi i la por, malgrat tanta fusta.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.